Passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre, passando de falso pobre